0: Murprotec, cuidant de tu hogar, cuidamos de ti. Murprotec.
1: Restaurant Sacaleta, una ventana inmejorable al Mediterráneo donde degustar los mejores pescados y mariscos de la isla, así como nuestros arroces y paellas. Restaurant Sacaleta, abierto todos los días desde 1988. Horario ininterrumpido de 9:30 a 12:30 de la noche, empezando con desayunos bucólicos a la orilla del mar y acabando con maravillosas cenas bajo las estrellas. Restaurant Sacaleta, teléfono de reservas 971 18 70 95 o sacalata.es.
2: Onda Cero, tu radio.
3: Y en Más de Uno Ibiza y Formentera vamos a hablar de Tierra de Bes. Ya tenemos con nosotros vía telefónica a Julia Marí. Julia, saludos, buenos días.
4: Muy buenos días.
3: Buenos días.
4: Gracias, Agustín, por invitarnos.
3: Faltaría más, un placer. Ramon Mayol, bon dia, buenos días.
5: Què tal, bon dia, com va tot?
3: Bon dia, molt bé, molt bé. Bueno, en ganes ja d'escoltar què és això de Tierra de Bes. Quin dels dos m'ho va explicar, a veure?
5: Jo crec que la Júlia, que s'estrena com a actriu en aquesta gran producció, m'ho pot explicar de què va això.
3: Fantàstic. Júlia, quan vulguis.
4: Sí, sí, estic molt contenta i molt il·lusionada amb el pròxim dissabte 22, que estirem a Tierra de Bes, al Molí d'en Simó, a Sant Antoni, a les 8. És una producció de Produccions Aïllades, com ja sabeu, dirigida per en Ramon Mayol, i tinc moltes ganes de donar-li veu a la protagonista.
3: Ramon, com neix aquesta idea de dramatitzar Tierra de Bes? Sí.
5: Bé, la idea parteix de l'èxit que ha tingut i que encara té el llibre Amílcar, el gran navegante fenicio, del nostre amic Joan Bonet Cardona, i a partir d'aquí se va inspirar aquesta lectura dramatitzada. Té molta relació amb el món fenici del segle VIII, quan aquests navegants van començar a expandir-se des de la ciutat de Tiro per tot el Mediterrani i van arribar a Eivissa. I parla molt d'una relació que hi ha molt estreta entre la mar Mediterrània, la sal, la nostra sal, d'Ibocit, i sobretot aquesta terra sagrada consagrada, vaja, al Déu Bes. No? Està molt estretament relacionat tot això.
3: Julia, què t'ha impressionat més d'aquesta Tierra de Bes?
4: Uf, és un text meravellós. En Mont va escriure una adaptació d'aquesta novel·la històrica, el Mícar, el gran navegante fenicio, i poder viatjar a l'època fenícia a Eivissa amb una veu femenina, sembla com un viatge en el temps, i és, com a actriu, molt valuós. M'encanta. La veritat és que no us ho podeu perdre.
3: Quan serà? Explica'm-vos quan serà i a quina hora.
4: Sí, el dissabte 22, al Molí d'en Simó, a Sant Antoni de Portmany, a les 8.
3: A més, Ramon, tenim musiqueta també.
5: Sí, és una música que ha fet expressament la Marcela Friedrichs, la meva companya en el duet que quan feim poesia musicada, ha fet una part de la música seua, original, que l'ha fet amb el seu cello, i queda molt bé perquè queda molt orgànic i encaixa molt bé amb l'aventura que mos va relatant na Júlia, que és una capitana fenícia, no dic que aquesta qüestió femenina està molt present de manera transversal i natural en tot el text, no? I ella li dona molta força.
3: Ja. Què ha sigut el més complex, diguem, d'assaiar? Júlia, en què t'has trobat?
4: M'he trobat que he hagut d'aprendre coses també de l'època fenícia, no? Perquè encara que és molt interessant i no, encara que som ibicencs, a vegades no és tan comú saber els detalls, no? Els noms de les ciutats, que eren diferents, Gadir, Malaca, Cartago... Bueno, molt interessant endinsar-me en aquest text perquè ha sigut una oportunitat molt bona també per aprendre els noms dels déus, les tradicions, els costums, la gastronomia, els aliments, què menjaven, què feien... I crec que a més de ser un event teatral, una lectura dramatitzada, és tenir una oportunitat per apropar-nos a l'època fenícia i aprendre molt.
3: O sigui, Ramon,

0: Podríem dir que és una tarda d'oci, però també pedagògic.
1: Sí, és una manera, és molt pedagògic, sí, perquè tant per la gent que ha llegit el llibre, que és molt, me consta, com sa que no, que se vulguin apropar a aquest món fenícic que és tan nostre, tan ibicenc, no? Sí. Que d'aquesta manera aquest viatge, l'arribada a la nostra Ibocim, és el moment central d'aquesta lectura, i s'oferiran aquests dos tresors enormes que jo considero que són molt valuosos, que és la nostra sal i la nostra terra sagrada. Crec que sí, que mos ficarà de manera molt directa en la nostra història. I convé que no la sàpiga, que s'apropi, perquè s'explica molt bé.
0: Mm-hmm. Júlia, t'hagués agradat viure en aquella època o què?
2: M'agrada molt l'època d'ara, també, però crec que prefereixo la d'ara. Però la veritat és que és genial el teatre en aquest sentit, no? Ens permet viatjar en el temps, mm-hmm. i apropar-nos a aquests viatges meravellosos que les lletres ens ofereixen.
0: I tant que sí. Pues Ramon, no sé si voleu, o Júlia, no sé si voleu dir alguna coseta més.
1: Jo només dic...
2: Sí, exacte. I gratuïta, i ens encantaria que vingués tothom.
0: I tant que sí. Pues Ramon, aprofita per convidar la gent.
1: Esteu tots convidats, és un moment fantàstic per aprendre un poc d'història, de mite, de nostres mites, del comerç, de la nostra espiritualitat, d'on ve tot això. Un moment realment que val la pena, no us ho perdeu aquest dissabte a Sant Antoni.
0: Pues Júlia, moltíssimes gràcies i una forta abraçada.
2: Moltíssimes gràcies, Agustín.
0: Ramon, què t'he de dir a tu?
1: No,
0: si tu eres de casa.
1: Sí, ja som a casa aquí, Agustín. Gràcies. Una vegada més, sí. Moltíssimes gràcies per l'interès. Us esperem a tothom allà.
0: Faltaria més. Una abraçada als dos i enhorabona. Allí mos veurem.
1: Gràcies.
3: Onda Cero, tu ràdio.
4: ¿Planeando una escapada a Formentera? Hazla con Transmapi, la naviera 100% balear con 50 años de experiencia conectando las islas. Viaja a tu ritmo, con comodidad, frecuencia y la confianza de siempre. Compra tus billetes en nuestras taquillas o en transmapi.com. Transmapi, tu conexión con Formentera.
5: Elegir el vestido perfecto para una cena especial es difícil. En los últimos días de rebajas, elegir el nuevo sofá para tu salón te costará mucho menos. Aprovecha los últimos días de rebajas de Muebles La Fábrica y encuentra tu propio estilo con hasta un 50% de descuento. En Ibiza, carretera de San Juan, kilómetro 2. Muebles La Fábrica. Lo que nos hace únicos es ser distintos.
6: Cuando el reloj corre en tu contra, cada minuto importa. Porque un minuto salva y seis horas condenan.
7: Servicio de neurocirugía de Grupo Policlínica. 25 años atendiendo urgencias neuroquirúrgicas en Ibiza. Sin traslados, sin demoras, con excelencia. Más de 6.000 intervenciones quirúrgicas nos avalan.
3: Onda Cero, tu radio.

0: Onda Cero, tu radio.
1: Continuem a Más de una Eivissa Formentera. I si hi ha algo, especial a la meva vida, evidentment és la música. La música que la vinc mamant des del principi. I tinc avui un convidat que, vamos, si a mi, si jo sóc la M de la música, ell és la música en directe i en majúscules. Pepe Turgamba, com estàs?
2: Bon dia, Agustí. Encantat de parlar amb tu, com sempre.
1: Bon dia i bona hora.
2: Començar amb alegria.
1: Ai, hora. Ai, sí, senyor. Portem bé el dijous o què?
2: Perdona? Sí. mira, avui pareix que sol, de moment, us dona un petit respiro, saps?
1: Sí, sí.
2: Està tapat.
1: Sí.
2: Ja m'ho toca.
1: Escolta, Pepe, com va l'estiu, diguem així una mica en general, tu que estàs per aquí per allà?
2: Bueno, jo assistí com que, clar, jo quan treballava, pues, com tothom, et mous, i ara no em moc. Mm. No em moc perquè ho veig totes les carreteres a tope, la calor que fa allà on vagis, saps? Mm. Però jo el que not, allà on tocam o allà on d'això, que la gent, els professionals que tenen un restaurant, que tenen un d'això, molts es queixen.
1: Yeah.
2: I no és un només que diu, bueno, aquest és que ha tingut mala pata. No, és que jo el que noto és que... Però, en fi, segueix endavant, això està clar, entens? Jo canviaria moltes coses, però, en fi, és el que hi ha.
1: Ja. Mira, t'explico simplement una coseta molt ràpida d'aquest matí, perquè jo passo tots els dies sobre les 7:15 per davant de Patxà, per vindre aquí a la ràdio. Si avui no hi havia 1.000 persones sortint de la discoteca, no hi havia ningú a les 7:15 del matí.
2: Sí.
1: O sigui...
2: Però jo diré una cosa. Jo, sí. Jo era professional molts anys, ja saps, però ja em farà pront de 14 que no. Mm. Però jo el que veig és que a vegades la gent que aplica normes i això no ho acaben d'entendre. A veure, si un polític o un que això diu, bueno... tancarem la música a les 6 del matí, per exemple. I així la gent s'anirà cap a casa a dormir. Mm. No, senyor, la gent no s'arriba a dormir. Mm. Abans, hi havia que dic jo, ni quito ni pongo, ni aplaudo ni silbo. Però hi havia els after hours. Mm. Vull dir que la gent que encara no tenia prou, o que anaven prou col·locats a dormir, no s'aniraven. I anaven a una sala controlada, per supost, que hi havia pues, uns horaris, el fet que aquella gent llavors sí que ha rebentat i anaven a dormir. Yeah. Què vol dir això? Que avui per jo, com ho veig a ojo així exterior, es pensen que quan apaguin els disjòqueis, la música, les cabines, segueix tenint a casa seva, no. Mm. Se'n van a villes i a cases i a racons, saps? Yeah. Sense cap tipus de control, i això per jo és molt negatiu. Yeah. Ara bé, quién soy yo. Yo no soy modesta opinión.
1: Sí, però tu tens la professionalitat i la vida que has viscut, que és el millor exemple, Pepe.
2: Clar, és que, per supost, és a dir, jo avui en dia, quan veig, com dius tu, jo cada divendres tocam a Talamanca, i vas per allà davant, saps? I m'ho quedo mirant, i dic, ostres, Pedrín, això és pronta. Però quan ja hem acabat, quan ja has recollit 12:30 a la 1 per tornar cap a casa, pas per allà davant, i quan dius tu, jo vaig aquell marací.
1: Ja.
2: Dic, mare de Déu, com ha canviat aquest món.
1: Ja.
2: El món mai és estàtic, sempre canvia.
1: Sí,
2: no?
1: Sí.
2: Aquí i a Pernambuco.
1: Ja.
2: Però jo veig el nivell que ha agafat, saps? Hi ha una cosa, però, que jo m'entenc les coses així casualment. Abans, a les discoteques, jo, bueno, hi vaig començar a petjar en Setmana Santa l'any 85 i va ser el darrer any que les discoteques obrien a les 11 i el 86 es va obrir a les 12 però clar, la nit era més curta, jo me'n record tancar la música a les 4:15, 4:20 els primers temps, pues, avui en dia pues, han tornat. M'ha entrat no fa gaire. Mm. Ah, ostres, a les 11, però ja em pres collonut. Perquè d'alguna manera, la gent, aguanta menys hores dies, el que sigui.
1: Clar.
2: És a dir, per jo és un avanç. Mm. Ara bé, molt més no et puc dir perquè jo n'he punyat una discoteca, pensant que vaig... No per res, eh? Amb tot el meu respecte. Pensant que vaig acabar, a sort que vaig sortir de casa per anar-me a treballar, ara me'n vaig a dormir. Si no toc, o no. En sèrio, però, t'ho dic.
1: Ja, sí, no. Mira, jo... Jo vaig treballar, jo, saps que vaig arribar aquí per treballar al CU, quan va tancar el CU, vaig estar 5 anys treballant a Patxà, fins al 96, i des del 96, que jo recordo, no he tornat a entrar ja, el que és anar a una discoteca a vore, a ballar i tot. O sigui que estem a la part tu i jo, cuidado.
2: Sí, però clar, és que això, tio, que dius, si pot treballar mitja vida, efectivament, doncs per això. I perquè som majoret, eh?
1: Sí.
2: Jo som una joven promesa de rock and roll, que només té 74 anys.
1: Ahí està. Lo que val és l'espírit, m'entens o no? O sigui que tot lo demés són gaites. Sí. Escolta, Pepe, si jo te dic, alerta, Tito Zornoza, Juanito Platé i Juanito Torres Bessó, què et ve a la memòria, tu?
2: Pues com a germans. Fixa't, el Tito, Pau Descans, ja. I jo, en els 10 anys ja tocàvem en Sarrondalla, en Rafael Sornoses, m'entens? I poc després, quan teníem 14 anys, en Tito i jo teníem 14, i en Juanito Platé i en Juanito Bessó en teníem 16, doncs van fer les Diana, m'entens? És tota la vida, i amb tots els acompanyaments que han passat junts, bueno, quan us veiem és com si... Joder, què vols que et digui? És tota una vida que han fet junts.
1: Clar.
2: Encara, i ja des de fa molts anys, que a mi va pel seu camí, però quan ens trobam en un event o l'altre, joder, o sigui, reim i tornem a tenir 14 anys.
1: Sí, t'entenc.
2: De veritat, ja t'ho dic. I recordem de fet, te'n recordes, i tu, burro, i ho posen pipa.
1: I tant que sí. És que vosaltres teniu un rècord, diria jo, que és Sa Faus, que està considerada com la primera cançó gravada en Ibisenc.
2: Sí, Sa Faus es va gravar l'any 68, crec, si no m'equivoc, que era el juny. Aquell mateix any, Nicidor Marí va gravar també.
1: Ja.
2: Però, és a dir, el mateix any, ara, quin mes, no sé si van ser els primers segons, però que dins d'aquell any, no fa gaire parlant, no, si Nicidor també va, i tens raó, saps? Però vaja, que van ser, jo, mira, quan vàrem gravar, el Tuto i jo teníem 16 anys,
1: ja
2: i el Tuto i Juanito de Bull, i en si som Pau Descans de nou, vull dir que érem... Tens, eren boixos.
1: I tant, uns pipiolos, cago en tot.
2: Però el meu primer viatge amb avion, saps? A Barcelona per gravar un quadrimotor d'aquell, un Douglas, me'n recordo, però tu, ses alis, ses de vaixell.
1: Sí, ja ho diuen, que els que tenim aquesta edat estem vius de milagre, eh? O sigui, que cuidado.
2: No, nosaltres, però nosaltres, mira, gràcies a Déu, encara ho podem comptar.
1: I tant que sí.
2: Hi ha molts i moltes que ja no hi són.
1: Per desgràcia, els anys 70 van ser molt complicats, eh?
2: Collons. Sí, senyor.
1: Se van emportar molta gent, a massa gent.
2: Sí, i els 80, també.
1: Sí.
2: Aquella plaga, que la joventut, la mare no veu.
1: Sí, escolta.
2: La informació va encaure com a mosca.
1: Sí, digues, sí. Tu has tingut tota la vida relació amb el món de la música, si jo et dic Los Nuevos Bohemios, l'orquestra d'Esplà de Vila, que a mi m'encantava, la versió que feu dels Blues Brothers, m'encantava, el Sweet Home Chicago, és brutal la versió que feu, Toc Rock, ara, per exemple, estàs també en Simple Rock. El món del rock ha evolucionat també, o el món del rock és com una ampolla, diguem, tancada, i segueix tenint aquest espirit que diem abans de reivindicar d'aquí d'Eivissa?
2: Bueno, per jo, i sempre considero tot el que dic és la meva simple opinió, el rock actual se'n segueix fent de rock, i bo, i de no tan bo, avui en dia, grups internacionals. Però nosaltres, quan dic nada, simple rock, feim un... Ja no m'ho diu, simple rock. I vaig buscar aquest nom perquè simple, o sigui, en Ibisenc, en castellà, en francès i en anglès s'escriu igual, però es pronuncia diferent.
1: Sí.
2: I el que feim nosaltres és un rock molt simple. Nosaltres hem tornat, quan teníem 14, 15, 17 i 17 anys, que és, nosaltres, hi ha grups molt bons aquí a Eivissa, que també composen, i xapó, eh? Nosaltres, com que hi ha... el que fem és versionar, bàsicament, 60-70, saps? Temes que ara jovenet hi hem tocat, ara els fem, amb una mica més de trampera, i amb una mica més de... i amb els instruments i tal, però nosaltres... I una cosa que m'agrada molt i que a vegades em fa obrir la boca, dic, ostres, estan tocant la banda s'altra. I veus un boig, una boixa de 20 anys, de 8, 22, gent molt jove, que et fan així un vestit per amunt, o et diuen, que bien, i jo, joder, però, a ti te gusta esta música? Sí! Dic, però si eres un crio, una cria, sí, però uno et diuen, és que mi padre la ponia en casa, una altra, però sí, jo que ets mi padre. Sí. Llavors, aquest lloc de gent jove, que els agrada escoltar aquestes versions que fem nosaltres de grups i de cançons que, mare de Déu, in lo tempore, saps?
1: Ja.
2: I això m'agrada molt.
1: Hombre,
2: dona un xut d'energia i de...
1: Això vol dir, Pepe, que hi ha esperança encara.
2: Clar que sí, no, ja ho crec.
1: Per favor, clar que sí.
2: Ja ho crec que sí.
1: Escolta, vosaltres... quan éreu, diguem, jovenellos, no? 60, 70 sí. I tot això, sempre vos havíeu mesclat en la gent que venia aquí, de los peluts, que dient, no? Los, entre cometes, els hippies aquells, i vosaltres anàveu de palanquers, també, no?
2: Sí, a més que mesclàvem amb els hippies, que ells, a veure, tenien el seu món, tens? És a dir, era bàsicament, s'ajuntaven entre ells, i a zones molt concretes, i a platges concretes, això. Nosaltres estàvem en el nostre món, en vàrem conèixer, perquè nosaltres pensem que l'any, es Diana, l'any 68 i l'any 70, tocàrem tota la temporada a les Dàlies.
1: Sí.
2: Vull dir que era com a centre mundial i disseny d'això. I bon rotllo, sempre. Sí. I encara tenc amics que encara m'ho... I, bueno, l'any 70, que vaig començar a treballar en el banc, de 8 anys, dies que teníem, que eren hippies, i també alguns d'ells, hi havia un país d'americans, inclòs, hi havia per tot, saps? Bon rotllo, ara cada qual fes la seva vida. Molt pocs de gent de Silla, que també n'hi havia, jo m'ho dic, es mesclaven, o feien la vida junts amb ells. Algú n'hi havia. Però no tants.
1: Ja. Has nombrat les Dàlies, que per mi és un punt de referència, com a lloc on se podia tocar, de fet, pues, el Namasté i tot això, encara venen grups, i bueno, ara d'aquí poc també fan una nit flamenca i tot això. Trobes que Eivissa, que ha sigut, diguem, un lloc com una, nunca mejor dicho, una illa dins de lo que és el món, farien falta més llocs per poder tocar música en directe, Pepe?
2: Jo aquí et diré una cosa, per la meva pròpia experiència, encara està Simple Rock està actiu, no? Quan podem tocar, hem estat tocant a locals així especialment per rock and roll, com a Rosanas, en fi, bandes que la gent que va allà, el que passa que hauria d'haver-hi llocs que n'hi ha, hi ha Sant Jordi, hi ha Rosanas, hi ha algunes bandes, hi ha algunes que em perdonen, encara no diré les capes, no? Que si la gent que li agrada aquest tipus de música, rock and roll, i és blues i això, ahí va. Qui se'n sap qui toca aquest dia? Yeah. Però sap que hi haurà música des que vol. Això és el que per jo falta. Perquè, a part que jo no havia vist mai amb l'aspecte de la música en viu, no de les discoteques o de les... No. Música en viu, que hi ha algun ajuntament a posar tantes pelles a una cosa que està fet a uns horaris, normalment, i fins i tot de migdia, i posen traves i pegues, que si los vecinos, que si no sé què, que si l'ordre ministerial... En fi, escoltau-t'ho. Allò no conteu pel·lícules que tantes de més a l'altres jo ja tocava per tot arreu i si Formentera. Però és que hi ha coses lògiques.
1: Clar.
2: Un restaurant a les 12 del matí, per exemple, un restaurant a la platja, tinga música a tope, en directe, amb un grup o com sigui, escolta tu, això és pura lògica, que no. Però que uns horaris, que jo no et dic que arribar ni a les 12 de la nit, no, no, ja, que podin, alguns, les pegues que posen, allò em fa de veritat, és molt trist.
1: Jo crec, Pepe, modestament parlant, en l'experiència que jo tinc també de 43 anys treballant al món de la ràdio, de la música, discoteques i tot això, que aquí fa falta seure's els que organitzen una mica el tema horaris en els músics, en els artistes, i parlar, intercanviar opinions i arribar a un consens de dir, bueno, perquè Eivissa al fin i al cap s'ha caracteritzat sempre per la música. La música electrònica ara, però abans ha sigut un punt de referència de la música rock, de la música pop. Tot això, tenim grans grups que han vingut aquí, que sempre passen. Aquí tenim Mick Jagger, Collins, han estat Pink Floyd, han estat gent de la Champions de la música. Pues no posem traves a la música. No posem traves a la música, per l'amor de Déu.
2: Se n'hi posen.
1: Ja.
2: Per desgràcia, se n'hi posen.
1: Ja.
2: Tens, o sigui, que... En fi, ja dic, no vull dir noms ni llocs, però sí que puc dir que hi ha bandes que farien, no?
1: Sí,
2: cada dia.
1: Sí.
2: Un dia cada dues setmanes, tens? Jo, nosaltres, dalt d'una platja d'Eivissa, a un restaurant, amb horari de mitja tarda, no m'ho dic, es muntaven uns pollos. A part dels clients d'aquell restaurant, tota la platja que hi havia s'ajuntava a la festa i era una cosa preciosa.
1: Clar.
2: Tens, això s'ha acabat. I dius, per què? Quin perill? A quin prenyes?
1: Però és que, per una altra part, Pepe, tens el que tu dies abans, que tens un restaurant o un xiringuito en la música ximpum, ximpum, a todo meter, no passa res. Cago en tot.
2: Oh, que sí. Però ja et dic, si això és qüestió de... de seny, de sentit comú.
1: Dic,
2: a platja, la platja és de tots. Però si tu a un restaurant, home, està clar que dins d'un restaurant no pots fotre una musicada. Per això, pues, cada vegada, de moment, per desgràcia, estan tocant menys. Però una música en directe, per volum que li fotis, d'alça platja, no d'alça platja, de vora, en el linde de la playa, m'entens?
1: Però
2: que ho disfruta tot, qui està allà prenguent el sol i es foten a ballar, i m'entens? Això és preciós, home.
1: I tant que sí. I a més, ara que s'està fomentant tant el tema de consumir producte d'aquí, del quilòmetre zero, etcètera, tot això, en la part de la música, també fomentes que la gent, que els músics, que els artistes, puguen viure només, viure, que tampoc és tan difícil.
2: No, i a veure, jo reconec una cosa, crec que per tot arreu, allà on sigui, per un músic, per molt bo que sigui, viure de la música és molt difícil.
1: Sí.
2: Això està clar, per desgràcia és així.
1: Ja.
2: Ara bé, que hi ha molta gent, i hi ha molta gent bona i guisa, jo per lo poc que em moc, escolta, gent molt bona, gent, collons, dius, joder, això, jo em donen ganes d'agafar el baix i fotre-ho a la mà, m'entens? m'entens? Pues, cada vegada et posen més pegues.
1: Bueno, esperem que el sentit comú els inunde un dia, que s'aixequen del llit i diguen, anem a canviar coses, me cago en tot.
2: Ai, per favor, sí. Anem a parlar amb gent que sap de cavall.
1: Ai, sí. Anem a buscar els professionals. Sí.
2: Aquest dia néixer tot aquest món.
1: Escolta, aquest diumenge, dia 23, tocareu a Platja d'en Bossa. Explica'm una mica què és el que fareu o què podem escoltar.
2: És un lloc que mos agrada molt, li diuen el Campito. Això és el centre de la Associació de Vecins, de Vecins de Platja d'en Bossa. També tenen una escenaria allà amb la mare de Polit, hem tocat moltes vegades, i normalment són festes que ajunten molta gent.
1: Sí.
2: La darrera que hem fet allà va ser l'homenatge en el Ramon Bufí, Pau Descans, que es va muntar, va estar petat de gent, preciós i estupendo. Això va ser un dels dies de les zones de Gerret a Santa Eulària. I vàrem tocar, el quarteto, vàrem tocar a Santa Eulària, allà en un tenderete, i en acabar, siulant cap a la Platja d'en Bossa. I es diu el 23, diumenge que ve, són les festes del barri, I no estic massa informat del tot, però sé que els dies, vamos, ja dic jo que és a grups ja de tot, i en concret